0: Estem escoltant la cançó que va composar un veí de Tales fa 40 anys, una cançó que parlava del Montí i que és una història quasi premonitòria que avui arrepleguem després de que l'incendi que ha afectat al Montí, que ha afectat a la Serra d'Espadà, l'incendi de la Vall d'Uixó, ja estiga controlat. Avui tenim a l'estudi a Vicent Ros, és amic de Fran Badenes, el compositor d'esta cançó, a més és regidor de Cultura de Tales. Vicent, molt bona vesprada.
1: Hola, molt bona vesprada.
0: Anem a parlar un poc d'esta història premonitòria, podríem dir, que d'alguna manera ara, amb l'incendi, agafa moltíssima força, perquè estem parlant d'una cançó de fa 40 anys, que avui és actualitat, perquè d'alguna manera este veí de Tales ja parlava aleshores de que el Montí estaria ple de xalets, ara està urbanitzat, que el Montí es cremaria, el Montí es va cremar, i tot això, clar, encara té més component de casualitats quan parlem de que Fran Badenes va morir sols 5 dies abans d'aquest incendi. Vicent.
1: Així és. Esta cançó, la veritat és que jo personalment no tenia constant, no sabia que existia, i les germanes, després de l'incendi, perquè és que, clar, ha passat tot molt ràpid, o sigui, va faltar el dimecres i el dissabte ens van evacuar i el dilluns estava cremant el Montí. I van començar a escoltar cançons d'ell, ara quan vam tornar a casa, i en té un fum, o sigui, per al grup de música de popular valenciana que tenien ells, la seva família i els seus germans, ell va composar un munt de...
0: Perquè, per a que la gent ho sàpia, estem parlant de Fran Badenes, que era el director dels Dolçainers de Tales.
1: Fran Badenes té un llarg historial, ja des dels 8 anys ja comença amb la música i comença a estudiar, també toca a la banda del poble, també toca, com creen, el grup de mandúrries del poble. Després també la família crea el grup L'Hereta, que era música popular valenciana, on cantaven aquestes cançons. Sí. I després, ja per últim, també creen l'Escola de Dolçainers i Tabaleters de Tales, perquè des dels últims dolçainers famosos de Tales se van quedar ahí uns anys sense dolçainers a Tales.
0: Sense relleu.
1: Clar, i no érem i el dolçainer de Tales és la figura, no? És popular.
0: Sí.
1: I va aportar, bueno, va ser un dels fundadors i durant tots aquests anys ha sigut el director de l'Escola de Dolçainers de Tales.
0: Vicent, anem a parlar de la història esta tan curiosa i tan premonitòria que ara ens arriba en el context este de l'incendi, que ja està controlat, que ja ha tornat, afortunadament,
1: a la
0: tota la normalitat possible, a l'espera de la recuperació. Què creus que diria Vicent si haguera vist el que ha corregut després de la seva mort, clar?
1: Ostres. Pues la veritat és que, primer, dius casualitat, no és casualitat, s'ha quedat dir una cosa, perquè s'han quedat tots, clar, estem tots molt sensibles per les dues coses, perquè per al poble ha sigut una falta molt gran, tant la falta de Fran i després mos ve l'altre, ara eixir al carrer i de repent volem Montí cremat és trist.
0: Clar.
1: I clar, què haguera dit Fran? Pues no ho sé.
0: Era una persona que parlava molt d'aquesta intuïció que ell va tindre fa 40 anys, o realment
1: no,
0: això creus que va ser alguna cosa que ell pensaria en el moment?
1: Més que res pense que pues ell és com se ho imaginava, no? Perquè parla també de que estarà, el Montí estarà ple de xalets. Quan ell ho estava dient, n'hi havia 4 casetes al Montí.
0: Parlava també de l'abandonament de terres,
1: clar,
0: que fa
1: no
0: 40
1: fet,
0: anys no era el que és
1: ara. No s'havia fet encara la urbanització. L'organització farà, com a tal, 25 anys que està. Després parla de l'abandonament de terres que passa tot el territori de la Serra d'Espadà. O sigui, la gent treballa a les fàbriques, no vol saber res de les terres.
0: Clar.
1: I se van abandonant. Clar, què diria? Ell era molt... També, era molt treballador, ell no parava, el seu camp no parava, sempre estava actiu, però també tenia un punt d'ell reservat, saps? No li agradava...
0: No era imprudent.
1: Sí.
0: Era una persona prudent.
1: Sí. Llavors jo crec que no li ha agradat el sentit que ara li estem donant nosaltres, a lo millor.
0: Pot ser.
1: Perquè ell sempre ha sigut... De fet, dels llibres, bueno, no sé si parlem...
0: Sí, sí, clar. Ell va escriure diversos llibres, els tenim així damunt la taula, tenim 3... Dos.
1: Tenim dos.
0: Parlaven principalment de música. Ja sabem que ell era músic, era una persona molt reconeguda al municipi també per la música. I va fer dos llibres, m'estaves ensenyant.
1: Sí, tenim dos llibres. El primer el va fer a la pandèmia. I no podia fer res, però pues ell se va dedicar a recopilar tota la història i dels dolçainers de Tales, que no la teníem recopilada, i va aprofitar a traure a tots els dolçainers importants que van lleure, de les dos sagues, la dels Mengos, que era la família Montoliu, i la de la família Ramos, que era la dels Palanques, i aquestes són les dos sagues importants familiars, les famílies importants de dolçainers al poble. I a partir d'ahí hi ha molt de misticisme també, o sigui, s'ha mesclat, i al País Valencià s'ha creat el dolçainer, la figura del dolçainer de Tales, però bé, en veritat no era ell, eren ells.
0: Els dolçainers, clar.
1: I va recopilar, Fran, tota la història de tota aquesta gent, de on anaven, on tornaven, què cobraven, tot, perquè van ser importants, qui els va ensenyar a tocar la dolçaina, tot està recopilat en aquest llibre. I després ell tenia pendent, que sempre estava preparant, un altre llibre, que és el que... Bueno, l'anterior seria Escola de dolçainers i tabaleters de Tales, dos segles de música. I després tenia pendent publicar un que era de les partitures d'aquells dolçainers antics que escrivien música, o sigui, no eren només dolçainers, sinó que escrivien...
0: Composaven...
1: No
0: tocaven partitures d'altres persones,
1: sí, sinó també, que composaven. Sí, també ho feien, també. Però ells eren compositors, clar. També. Sí. I, pues clar, ell també s'ha dedicat molt a recopilar totes aquelles partitures d'un lloc, d'un altre, li han donat, se n'ha trobat... Hi ha històries que hem trobat hasta en un contenidor. De repent te trobes unes partitures d'aquells dolçainers de Tales. I ho va replegar tot, ho va ordenar tot en... I volia fer el llibre este. I quan estava malalt, el primer que va fer només eixir de l'hospital va ser escriure el llibre.
0: I va deixar el seu llegat.
1: El llibre, que cançons dels dolçainers i de Tales, de Fran Badenes. I així estan recopilades totes les partitures de tots els dolçainers de Tales.
0: O sigui, és un tresor per al municipi, ese llibre.
1: Sí, la veritat és que tot el treball que ha fet de l'altre llibre, la recopilació que va fer, i també de les partitures, és un treball únic. O sigui, ja mos ho han dit dolçainers d'altres llocs, que el que ha fet este home és un treball esplèndid.
0: O sigui, que és una figura que serà recordada al poble
1: per molts anys. Jo en estos dies li pego moltes voltes, no?, també a la història. I igual que són reconeguts els Palanques, igual que són reconeguts els Mengos com a saga de dolçainers de Tales, crec que la saga continua. I ell serà la gran figura del segle XX.
0: Els Badenes?
1: Els Badenes, per exemple. O els Lucrecios, com a tots li diem els Lucrecios. En tot el carinyo del món.
0: Perquè sa
1: mare és Lucrecia. I, diem, sí. I jo crec que... I jo penso així, la veritat. O sigui, aquests homes van ser del segle XVIII, segle XIX i principis del XX... I tinc clar que Fran ja és i serà el dolçainer de Tales del segle XXI.
0: Vaja. Sí. Que bonic. Que bonic i que bona manera també de recordar-lo, no? Seria
1: sí,
0: un gran
1: clar,
0: homenatge també per a ell i per a la família. Sí. Si te pareix, Álvaro, fica'ns un poquet la cançó de la que estàvem parlant al principi de l'entrevista.

0: yo libero.
1: Veig que t'emociones, escoltant-lo. Veig que t'emociones. Clar, imagina que és una veu també tan present al poble, perquè és ell el que la canta.
2: És difícil no emocionar-se perquè fa poc de temps, però també perquè, clar, l'altre dia li dia a la germana, dic, després de l'incendi em feia falta soltar, no? Mm-hmm. I dic, és que has tocat en la clau, perquè... veure el Montí, sentir el teu germà i tal, o sigui, ens va fer explotar a tots, que és bo, o sigui, és sentiment i n'hi ha que soltar-lo i això és bonico, no? I recordar-lo en el carinyo que el recordem i és difícil no emocionar-se.
1: Pues jo crec que en este record anem a acabar l'entrevista. Vicent, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per vindre ací, per recordar la figura de Fran Badenes en tant de carinyo. I bueno, pues un plaer tindre't ací, des de les portes obertes de Ràdio Castellón, per a quan vulgueu. I ànim en la recuperació després de l'incendi. Espero que pugueu tornar a veure el Montí verd molt pront.
2: Gràcies a vosaltres.

0: ¡Maldita sea, vecino! ¡Me ha hecho una gotera! ¡Y es domingo! A ver qué hago yo ahora.
1: Innova Reforma tiene la solución. Con servicio de urgencia 24 horas y todos los días del año. Vamos al momento. Eficientes y sin esperas. Innova Reforma. Asistencia multiservicios. Búscanos en innova-medioreforma.es.
2: Ser Deportivos Castellón.
3: Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango.
4: Continuamos en Ser Deportivos Castellón y lo hacemos, como decíamos antes de la pausa, con una entrevista que la verdad me hace mucha ilusión porque une la pasión por el deporte y por el Club Deportivo Castellón con el amor por la provincia y por la defensa de nuestro territorio. Y es que vamos a hablar con Jordi Mareñá, villarrealense y capitán y leyenda del Club Deportivo Castellón, que ahora forma parte del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón y que fue uno de los encargados, de los muchos encargados, de luchar contra el fuego en este incendio de la Vall d'Uixó. Jordi, ¿qué tal? Molt bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada, ¿qué tal? Molt bé, molt bé.
4: Bueno, com ha sigut aquesta experiència, Jordi? Ara després te preguntaré com va començar la teua carrera, diguem, com a bomber, però primer de tot volia centrar-me en aquests últims dies i en aquests treballs de la Vall d'Uixó. En què ha consistit el teu treball en concret respecte a aquest incendi?
5: Sí, just el dia de l'incendi jo estava treballant, estic en el parc del Palància, en Segorbe, i ens van donar l'avís d'anar cap a la Vall d'Uixó i bé, ja quan estàvem arribant vam veure ja prou de fum i no pintava molt bé, i una vegada allí ens van coordinar i ens van dir de defendre pues, algunes cases que estaven a la muntanya i una granja, i això és el que ens va tocar fer. N'hi havia prou de vent i estava la cosa complicada, però per sort vam poder controlar la part que ens van donar i, uh-huh. i així vam passar el matí parant les flames i refrescant la zona per a que no tornaren.
4: Això parlem del dissabte?
5: Del dissabte, sí. Uh-huh. Dissabte 25 crec que va ser. Sí. El mateix dia que va començar, jo estava de guàrdia allà i ens van requerir també al parc del Palància.
4: Uh-huh. Els dies posteriors també vas tindre que intervenir?
5: Vaig tornar a intervindre el dilluns, quan passa alguna cosa així a gros, se reforça el parc i els bombers van reforçar el parc per anar a ajudar i me va tocar anar a Betxí el dilluns de nit, uh-huh. també en una urbanització de Montserrat, i els meus companys d'altres parts i els meus companys de reforç pues també vam defendre les cases de les flames que pujaven pels dos costats i bueno, va ser més parada a la nit perquè a la nit en la humitat i el poc de vent va ser més fàcil sufocar els focs.
4: Uh-huh.
5: Però bueno, hi havia molt de punt calent i vam estar treballant tota la nit.
4: Mm-hmm. Doncs treballs importantíssims els que vau fer, tots els efectius per a poder controlar aquest incendi. Jordi, tens 35 anys, si no m'equivoque?
5: Correcte.
4: Fa quant que vas entrar al cos de bombers? Com va ser?
5: Doncs vaig opositar així al Consorci de Castelló i vaig entrar en la bossa el 1 de desembre de l'any passat, o sigui, duc 6-7 mesos, igual 8 ja,
4: uh-huh.
5: Duc molt poc, estic aprenent molt de tots els companys, que la veritat que ens han rebut a tots els nous molt bé i bueno, aprenent cada dia perquè n'hi ha moltes coses diferents a tocar i bueno, ara el tema d'incendis forestals, pues, per desgràcia, ens ha tocat algun que altre, també a Soneixa i ara el de la Vall,
4: sí.
5: I bueno, pues, aprenent de l'ofici.
4: Molt bé. Després d'una vida dedicada al futbol i en una carrera bueno, pues, que ha fet que siguis molt reconegut, per exemple, així en Castelló, evidentment, per la teua exitosa carrera al club, com se va donar ese pas o què te va fer voler passar, diguem, del baló al cos de bombers?
5: Bé, jo ja va haver un moment, estava al final de la meva carrera futbolística, que estava un poc pues saturat del futbol, dels caps de setmana ocupats i de més.
4: Uh-huh.
5: I bueno, ja ho tenia pensat abans, tindre la

ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat.